I atenció, ara també, per a peticions de cançons, publicitat i comentaris, envia'ns un WhatsApp o nota de veu en el mòbil de Ràdio Murta, 691 82 53 21, 691 82 53 21. Ràdio Murta, la teva música.

Aquests són els nostres consells. Almíbar casolà. Improviseu un almíbar en soc que banyar els trossos de mel i cotó. Mesclau un pot de vinagre amb un pot de sucre fins a aconseguir el gust desitjat. Deixareu de pensar que el vinagre sol serveix per posar a les ensalades de sempre.

Coneguem les nostres dites i refranys. A qui muda, Déu l'ajuda. Significa que cal canviar de procediments quan els que s'havien adoptat no van bé.

Hola, amics i amigues de Ràdio Murta. Sóc en Pedro, cantant de ses bobotes. I vos volem desitjar que passeu un dia superfantàstic. I si és amb música feta a Mallorca...

Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Esmolar ganivets. Un remei ràpid per esmolar ganivets és passar per dos costats de la fulla un paper de vidre. Però aneu alerta, apoyeu el ganivet damunt la taula per no tallar-vos.

vol donar a conèixer la seva empresa, vol donar a conèixer els seus productes, Ràdio Murta el pot ajudar. Perquè per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

coneguem les nostres dites i refranys. En donar un dit aprenen tota sa mà. Vol dir que les persones insaciables s'aprofiten de les petites concessions per atribuir-se'n de més grosses.

0: Joana Palma.
1: Nom Rosa i telefon des de Porreres.
2: Som en Joan d'Esport de Soia.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Sabíeu que l'any 1942 se varen fusionar el Club de Futbol Atlètic i el Baleares Futbol Club i així va néixer l'actual Atlètic Baleares?

Hola, oients de Ràdio Murta. Vos vull felicitar a tots per aquest 25 aniversari. Molt content de que poseu aquesta musiqueta que poseu cada dia, alegrau la vida a molta gent i, sobretot, vos vull enviar una abraçada molt forta a tothom. Que sigui jo 25 anys més. Molt d'anys i una abraçada forta a tots.

Aquests són els nostres consells. Cola a sa fusta. Quan vos quedin taques de cola blanca en els mobles que heu acabat de muntar, les podeu llevar amb una crema hidratant o amb mantequilla.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. Un diable coneix l'altre. Vol dir que la gent de la mateixa casta procura no perjudicar-se mútuament.

Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

0: Aquest cap de setmana, Lluc acull la 31a Fira de la Serra de Tramuntana. Dies 10 i 11 d'octubre, des de les 10 de matí fins a les 6 de l'hora baixa. Vine i passeu molt bé amb productes de la terra, artesania i mostres d'oficis tradicionals, amb música i activitats per a tota la família. Vos hi esperam a Lluc, Ajuntament d'Escorca.
1: Restaurante Can Gafet. Disfrute de la mejor cocina mallorquina como siempre, con buenísimas carnes y también pescados a la brasa, como lubina y pincho de merluza, entre otros. Excelente paella mixta y de mariscos. Y también menú casero diario. Restaurante Can Gafet. Carretera Manacor, teléfono 971-74-26-62. 74-26-62. Can Gafet.
2: Aquests són els nostres consells. Manteniu el color de la calflori. Si quan la calflori romp a bollir li afegiu el suc de mitja llimona, aconseguireu que, una vegada que la tragueu de l'olla, mantengui el seu color original.

Podríeu pensar renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.

0: con encarna de porto, ¿no?
1: Soc la Laura, des de Ripoll truco.
2: Si Antonia de Santa Maria.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Què vols, Tomeu?
1: Què m'han dit que has canviat el tractor?
0: Vaig, si l'he canviat, estoy a fotut l'altre.
1: I què has fet? L'has tirat?
0: En Pere li he venut.
1: Has fet el cap viu?
0: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de reciclatge Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
1: On? Polígano.
0: En el polígamo?
1: Ei!
2: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
3: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
4: Y llegamos a la pregunta final. ¿Cuánto vale su casa? A. 500.000 euros. B. 550.000 euros. O C. 600.000 euros. La C. 600.000.
5: Lo sentimos. El precio de tu casa no se adivina. Se estudia, se analiza y se define con una estrategia. Porque una mala valoración puede hacerte perder tiempo y dinero. No te la juegues. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
6: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja migdia fins les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
2: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.

0: En Instaladora Cardell, con más de 50 años de experiencia en el sector industrial y hotelero, somos expertos en instalaciones de salas de caldera, fontanería, climatización, gas natural y GLP, vapor, aceite térmico y mantenimiento integral. Nuestro compromiso es claro: eficiencia energética, confianza y trabajo bien hecho.
1: Instaladora Cardell, calidad y profesionalidad a su servicio en calle Cambalero número 5 del Polígono Cambalero y en instaladoracardell.es.
2: ¿Tens una pime? Tens futur. Amb Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
3: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
4: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir de gasoil Sambi ara...
3: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
4: Calla, i si dius que vas sentit a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
3: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
5: Aquest cap de setmana, Lluc acull la 31a Fira de la Serra de Tramuntana. Dies 10 i 11 d'octubre, des de les 10 de matí fins a les 6 de l'hora baixa. Vine i passeu molt bé amb productes de la terra, artesania i mostres d'oficis tradicionals, amb música i activitats per a tota la família. Vos hi esperam a Lluc, Ajuntament d'Escorca.

Aquests són els nostres consells. Renta vaixelles sense olor. Quan aquest electrodomèstic hagi agafat males olors, el millor que se pot fer és deixar de dins, durant tot un vespre, mitja llimona.

0: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.
1: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
2: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Coneguem les nostres dites i refranys. Qui no dona pa, que no mani feines. Vol dir que el treball ha de ser remunerat condignament i viceversa, que a una paga determinada correspon un treball proporcionat.

0: de cabello. Primera consulta gratuita. No esperes más y ven a visitarnos. Estamos en la calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971 20 57 19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.
1: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
2: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.

per Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç.

aquesta vida no la quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Ui!
1: Què vols, Tomeu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no dono ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just de vora el parc de bomberos.
0: On? Polígono.
1: En el polígamo.
0: Ei!
2: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 del matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
3: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta. Descubre Ciudad Real, Almagro, Campo de Criptana, El Toboso y las impresionantes lagunas de Ruidera. Incluye vuelos, hotel de 4 estrellas, excursiones, pensión completa y una espectacular gala de fin de año con cotillón y música. Solo 890 euros por persona. Plazas limitadas. Infórmate y reserva ya en Halcón Viajes.
4: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
5: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
6: Molt bon dia a tots els oients de Ràdio Murta i en Manu Blanco. Naturalment. Som Mara Pereta. Manu, m'agradaria escoltar aquestes dues cançons. La de los Panchos, quizás, quizás, quizás. I aquell grup meravellós de quan jo era una nina, Los Stop, que cantaven tres coses hay en la vida, salut, dinero y amor. Des d'aquí una salutació a la seva cantant, sí, que era meravellosa. Ai, com me'n recordo d'ella. Ara no me'n recordo del nom, eh? Ara del nom no me'n recordo.

0: Santa Catarina. De lunes a viernes disfruta de nuestro menú diario por solo 11,50 €. Entrante, primero, segundo, bebida, agua, vino, gaseosa y un postre para rematar. Y el fin de semana, buffet libre. Sábado por 14 € y el domingo súper completo por solo 18 € con bebida y postre incluidos. ¿Prefieres comer en casa o en la oficina? Tenemos raciones para llevar por 6,50 € entre semana y 7,50 € los fines de semana. Y también hacemos servicio a domicilio. Bon Agent, el sabor de Mallorca, donde tú quieras.
1: Desde hace más de 20 años, Talleres Revisat, a tu servicio. Mecánica en general. ¿Necesitas un peritaje judicial de coches, motos, camiones o barcos? ¿Una reconstrucción de un accidente de tráfico o náutico? ¿No encuentras un comisario de averías? Somos lo que buscas, porque más importante que tener razón es poder demostrarla. Llámanos al 971-763-192, 971-763-192. Talleres Revisat, en Arquitecto Gaspar Bennasar 50, Palma.
2: Hola, Radio Murta, son la Coloma de Son Oliva, Manu. Per di vendre me preque dia 9, perquè dia 12, que és festa i no hi haurà música, supòs, fa 60 anys que mos varen conèixer, jo i el meu amo. I vull demanar una cançó, nos conocimos bailando. I l'altra, com han passado dos anys, i de veres que sí, Manu, más aviat. No, i 60 anys no és qualsevol cosa. N'han fet de brusques, ha nevat i ha fet de tot. Però bueno, jo me tornaria a casar amb ell i conèixer-lo. Lo que passa és que això ja no pot ser i ja ha passat. Però per divendres dia 9 voldria aquestes dues cançons i els amors dedicam nosaltres dos. Aquest dia és per nosaltres dos. Si dia 12 hi havia música, doncs pues dia 12, però com que m'apareix que no n'hi ha dia de festa, doncs pues per dia 9. Amb molt de carinyo, ell ho sap, mos estimam molt, i de vegades, doncs, pues, en les nostres no pelees, però un matrimoni sempre hi ha, i és que diu que no és mentida. Per a tots com nosaltres. Manu, per tu i per en Vicenç, lo millor de lo millor. I moltes gràcies. I com que 60 i més ja no hi estarem per aquest món, nosaltres, pues, la vull dedicar molt de carinyo per mi amo i que l'estim molt. Un beso per tot Ràdio Murta, Manu. Gràcies.

bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.

0: Fin de semana con fiesta de Halloween. Club Lagotel, en Playa de Muro. Hotel de 4 estrellas, en todo incluido, por solo 150 euros por persona. Del 30 de octubre al 1 de noviembre. Prepárate para disfrutar de un fin de semana de Halloween, diversión y todo incluido. Reservas al teléfono 637-254-003. Club Lagotel, tu Halloween empieza aquí.
1: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656-81-2299. 656-81-2299. Geoval 8.
2: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apimen treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Pimen. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis, ets pime. Des de 1969, es Cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te'n, el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971-560-073. Dimarts tancat.
0: Aquest 17 d'octubre, prepara't per una hora baixa diferent. Arriba Hora Baixa a Bonança. Vine a dinar, queda a sopar i gaudeix d'una hora baixa ple de música, festa i bon ambient a partir de les 6 de l'hora baixa i amb entrada totalment gratuïta. Dia 17 d'octubre a Bonança. Hora Baixa, menjar, música i festa amb Llevant a Vents. No t'ho perdis, t'esperam a Bonança.
3: Hola, Radio Murta, soy José Luis de San Ferriol. Quiero solicitar una canción de Ana Reverte, que se titula La Nueva Cabaña. Y se la dedico pues a todos los componentes de Radio Murta, a ti Manu, como siempre digo, a Fina de Sonserra, a Nati Coloma de Son Oliva, a Hermes de la Cabana, a Tomás Navarro, a Eulalia y su papito de San Ferriol, y a todos los que llaman a la radio, también para todos mis amigos. Gracias y hasta la semana que viene.

0: Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Bartomeu Barceló S.A. Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, Carrer Violés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971 26 1087. Móvil WhatsApps 633 26 00 16. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Bonici!
1: Bon dia, Ràdio Murta. Som la Joana de la Colònia de Sant Pere. I vos volia demanar per demà, dia de 8, una cançó que se diu Muñequita Linda i que la dedic a la meva neta, la Marina Gómez Mayol, de Lloret de Vistalegre, i mestra de Llombards. O sea, sé que és el seu sant. De part de la seva padrina, felicidades. Moltes gràcies. Manu. Vale.

0: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disporreu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
1: Atención, del 24 de septiembre al 25 de octubre, como despedida y agradecimiento a todos los clientes, amigos y oyentes de Radio Murta, Can Quirante en San Jordi invitan a un delicioso postre casero a todo el que reserve para comer. Y seguimos con nuestro plato estrella, arroz seco con setas y caracoles, además de la carta de siempre. Reservas al 971-74-20-68. Can Quirante en San Jordi, martes y miércoles cerrado.
2: Hola, bon dia, Manu, bon dia, Vicent, a la Ràdio Murta. Mi sona i és Sotinxa. M'agradaria escoltar en el fons de mi alma el ritmo de Rafael i el ritmo de la noche con Manu Blanco. I entonces la dedicaria, com sempre, pues, a l'Anto meu Barceló, de Coloma de Sant Oliva, al meu cunyat Xisco, després a la meva cosina, a la meva germana, a la Maria de Petra, a la Blas i a la Carmen, a la Maria Magdalena de Santanyí, la Carmen de Son Serra, la Nàtia Son Oliver i Francisca de Menorca. I moltíssimes gràcies, Manu. I fins una altra, visitors per tu, per teus fions. Gràcies, fins una altra, adiós.

Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656-81-2299. 656-81-2299. Geoval 8.
1: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.
2: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem.

Amigues i estimats amics, som en Joan Erasmo Mochi i estic parlant des de Madrid. Llàstima perquè m'agradaria estar palma amb altres. Però què hem de fer si les coses són així? De totes maneres, jo també tinc la possibilitat de poder gaudir de la programació de Ràdio Murta, que és boníssima. M'agrada molt la música que posen. I per això vull agrair aquesta programació i vull felicitar a Manu Blanco, el responsable de l'emissora, i a tot el personal, i enviar una forta abraçada per a tots. Hem de compartir la bona música de Ràdio Murta. Una abraçada forta.

0: Aquests són els nostres consells. Contra les picades, ceba. La ceba és molt eficaç per atenuar les molèsties de les picades, ja que absorbeix el verí. Si la picada és de vella, poseu una tallada de ceba crua damunt la picada i procureu mantenir-la fins que s'hagi eixugat. Si la picada és de moscard, bastarà fregar amb mitja ceba. Les petites molèsties desapareixeran tot d'una.
1: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? El gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
3: Blanca Terra, gust amb arrels.
4: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656 81 22 99 656 81 22 99. Geoval 8.

0: Sou Ana Maria das Calhes.
1: Sou Ana Maria da Lhumujó.
2: Sou Ana Maria Madalena da Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Escolta, Ràdio Murta. Manu, en Naipes, t'enviem una ferrada pel coll i un saludo a tots els oients d'aquesta gran emissora.

0: Hola, jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Vial Tous.
0: Bueno, i enviam una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients...
1: De Manu Blanco.
0: De Ràdio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.

Aquests són els nostres consells. Un postre original. Voleu provar un postre diferent però deliciós? Tan sols heu de fer un parell de patates en el forn. Tallar-les per la meitat quan estiguin llestes i cobrir la superfície amb mel. Segur que repetiu l'experiència.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Sale a la venta la casa a 500.000 euros. ¿Quién da más? 530.000, tenemos 530.000. 580.000, 580.000. ¿Alguien da más? Venga, venga, venga.
2: Un momento. Vender tu casa no es una subasta. Y elegir inmobiliaria tampoco. No confíes en quien te diga el precio más alto. Confía en quien sepa cuál es el precio correcto. Confía en Fincas Fiol. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
3: Des de 1969, es Cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te'n, el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971 560 073. Dimarts tancat.

0: què vols, Tomeu?
1: Qui m'han dit que has canviat el tractor?
0: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
1: I què has fet? L'has tirat?
0: En Pere li he venut.
1: Has fet el cap viu?
0: Sí, n'he pres molt. Ja no dono ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
1: On? Polígamo.
0: En el Polígamo.
1: Ei!
2: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85 y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
3: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos tiene que darse a conocer. Radio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
4: Aquest 17 d'octubre, prepara't per una hora baixa diferent. Arriba Hora Baixa a Bonança. Vine a dinar, queda sopar i gaudeix d'una hora baixa ple de música, festa i bon ambient a partir de les 6 de l'hora baixa i amb entrada totalment gratuïta. Dia 17 d'octubre a Bonança. Hora Baixa, menjar, música i festa amb Llevant Events. No t'ho perdis, t'esperam a Bonança.
3: Coneguem les nostres dites i refranys. Qui dona del que té, menja del que no té. Significa que el que obsequia un altre sol ser obsequiat d'aquest.

0: Uf, a este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí. Som la teva veu.
2: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
3: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquí.

Aquests són els nostres consells. Parabrises que no s'entelen. Si voleu que els parabrises del vostre cotxe no s'enteli en els canvis de temperatura, apliqueu damunt tota la superfície ben neta una capa de sabó corrent. Fregueu amb un pedaç eixut fins que no se noti.

0: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
1: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Hola a tots, com va això? Som en Cris Junico, des de Ciutadella de Menorca. Estimades i estimats, una salutació des de Menorca i una grandíssima felicitació per aquests 25 anys de Ràdio Murta. Espero que siguin moltíssims més i, com no, escoltant qualcuna de les meves cançons. Salut i

0: Som Pardo, obert de 12 i mitja migdia fins les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrem Som Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78. Coneguem les nostres dites i refranys. Aigua bollida allarga la vida. Els beneficis per a la salut de l'aigua bollida.

0: tanto te conosco que hasta podría
1: jugar. Què vols, tu meu?
2: Què m'han dit que has enviat el tractor?
1: Va, si d'aquí enviat estigui a fotó els altres.
2: I què has fet, l'has tirat?
1: En Pere li he venut.
2: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no vull ni les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
2: On? Polígano.
1: En el Polígamo?
2: Ei!

0: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17 o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
1: Aquest cap de setmana, Lluc acull la 31a Fira de la Serra de Tramuntana. Dies 10 i 11 d'octubre, des de les 10 de matí fins a les 6 de l'hora baixa. Vine i passeu molt bé amb productes de la terra, artesania i mostres d'oficis tradicionals, amb música i activitats per a tota la família. Vos hi esperam a Lluc, Ajuntament d'Escorca.
2: Este año tu celebración tiene historia. En Can Eduardo llevamos más de 80 años haciendo de cada reunión una tradición. Preparamos nuestros menús de grupo con el sabor auténtico del mar y las mejores vistas de Palma. Perfecto para comidas de empresas, cenas familiares o encuentros con amigos. Reserva tu mesa para momentos especiales en caneduardo.com. Can Eduardo, la tradición de comer bien.
3: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
4: Una nova temporada plena de feina, de moments i d'experiències compartides mereixen acabar, així com toca. A Viniquenella vos esperam per celebrar el vostre sopar de final de temporada amb bona gastronomia, bon ambient i tot el que necessiteu per disfrutar d'una gran vetllada. Reuniu tot l'equip, brindeu per tot el que heu viscut i celebreu junts que una altra temporada arriba al seu final. Sopars de grups i empreses a Viniquenella. Demaneu informació sobre els nostres menús d'empresa i reserveu la vostra data. Viniquenella. El millor final per una gran temporada.
5: Sintonitzeu Ràdio Murta.

Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: 664-203-674. 664-203-674.
1: Descubre Trasglobs. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua Trasglobs.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
3: Aquests són els nostres consells. Graneres sense pols. És convenient fer netes les graneres de pols sintètics una vegada cada 15 dies. Per això, submergir-les 10 minuts dins aigua amb amoníac. Després, aclariu amb abundant aigua i espirau fins que s'aixuguin per complet. Quan ho torneu a utilitzar, notareu que ha recobrat la seva eficàcia i, a més, no té ni rastre de pols.

0: Anacati de Soya.
1: Som Isabel de Sant Cudera.
2: M'en Renat de Sant Ferrer.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Dents blanques. Renteu vostres dents 3 vegades en el dia i a una d'elles afegiu carbonat a la pasta de dents. Veureu com els resultats són immediats.

coneguem les nostres dites i refranys. Quan li ha vist el cul, diu que és femella. Se diu quan algú acaba de descobrir una cosa que tothom ja sabia.

amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant-se teva boca. Ven todos los sábados a disfrutar de las noches de baile de Can Matías y Miquel. Buffet libre, con postre y bebidas incluidas. Fin de fiesta bailando con la mejor música de Roberto Coll. Info y reservas al 971-427-320. Todos los sábados, a partir de las 20:30 horas, noches de baile en Can Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.

0: Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.
2: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: que t'as pas parlé now.
1: And then there's the whole mix.
2: Em van a casa, there's the Inca.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Sabíeu que un túnel comunicava la plaça d'Espanya en Somoll passant per davall la plaça Major i té la sortida en Espart de la Mar?

Aquests són els nostres consells. Arrencar el cotxe si ven. Si el vostre cotxe no dorm dins el garatge, es quedi segur que si ven tingueu dificultats per arrencar. Ho podeu solucionar amb aquest remei tan senzill. Abans d'arrencar-lo, connecteu un minut la ràdio o enceneu els llums. Així se despertarà la bateria i aconseguireu posar-lo en marxa sense dificultats.

0: diablo de noche.
1: Coneguem els nostres dites i refrains. Qui aigua boca aviat no omple i roman banyat. Vol dir que les feines precipitades no solen sortir bé.

Aquests són els nostres consells. Detergent en grums. Quan els detergents de la roba se posi fort dins de la capsa formant bolles a grums, podreu recórrer en aquest senzill consell. Poseu un parell de quarades soperes de sal gruixada dins el paquet de detergent. Després heu de moure amb força durant uns segons. La sal absorbirà la humitat i el sabó tornarà a quedar com acabat de comprar.

0: Molt bon dia a tots els seguidors de Ràdio Murta.
1: Sóc en Pau Piqué.
0: A tots els amics de Manu Blanco, bon dia a tothom i celebreu el dia.

0: d'en Jeroni, de les meravelles d'aquí de Serenal.
1: Són Antoni de Lloseta.
2: Me llamo Enrique, de Llummajor.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Tània de Ciutadella. Som Geroni Batxiano de Consell.
1: Naina Seguí, del Terreno, de Debares Castell.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Eines sense rovell. Les vostres eines no s'arrobaran si poreu dins la capsa o les guardeu un guix, carbó o una bossa amb arròs perquè absorbesqui la humitat.

Estàs escoltant Ràdio Murta. Telefona'ns al 971 43 97 85 per demanar les teves cançons, dedicar-les i saludar qui vulguis. També pots contactar amb nosaltres via WhatsApp enviant una nota de veu al 691 82 53 21. 691 82 53 21. Recorda cridar amb antelació perquè la teva petició entri en el programa. Sobretot si voleu la petició per a un dia especial. Si no, l'escoltareu en el programa del dia següent. Estima, ràdio, ràdio, la vostra música és més que un programa. És una gran família. Uneix-te a nosaltres i gaudeix de la teva música.

Coneguem els nostres dites i refranys. Si l'enveja fos tinya, tothom duria barret. Indica que l'enveja és un defecte ben estès.